Escuto, la libertat e sus la Talbero e la Talbero e sus Radio Albicès. 95.4 e 104.2. Radio Albicès.com.